0: sobre la situació de la realitat futura. Jo que hi haurà aïllada i ja hem gastat i haurà sigut el meu estaria. Vaig a fer-ho, vam dir a ti. Puc fer un bon de cap i jo li diu que cada vegada que prova que t'has fet un sac de cap.
1: No sé. Era la llengua de som gris. Vas gris a tu carina per amortar el que fa tal per dia. O per partir que li puc dir que ho farà la seva estata. Jo crec que si em cal ser un sac, com de peixos.
2: Thank you.

0: regionals i la propietat que també s'ha de batir. Tenia que fer tot és abans de la fortuna d'obre la casa, o la mostra d'obre la fau o que s'ha de fer que la propietat s'ha de fer que la bona vida.
1: Però com és el que parla de que cal dir el que es compta de que una bona com la costa o que es mira a mi que com corta puc tenir-ho, és l'hi per una pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de la pràctica de

0: pensaban perder seis caritas de dinero, porque he visto cuando la reconocí, junto a la pregunta que no nos sale por
1: y solo si la cama está ahí, la carita y la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबद्ध सर्वदोष अनुसंधान केंद्र संगठन सहकार्य रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब ऑफ काठमांडू मित्र का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेंड्स